perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: que cosa de continuïtat no n'hi ha.
1: No n'hi haurà cap.
2: Bueno.
3: Vale.
4: Vale, va.
5: Un, dos, tres i...

0: radyoda. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer pesats.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: 2, 3, 5. Cinco minutos pa' amanecer y sigo escondido entre las dudas y las mitades que me han elegido.

Jo, l'escolt. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
0: En aquestes alçades de l'estiu ja s'ha assolit la temperatura màxima de la mà d'enguany, arribant als 27,6 graus. Les lectures que se'n poden fer són diferents, però dins la comunitat científica hi ha consens a l'hora d'afirmar que la temperatura és molt superior a la que hauria de ser. I això té unes conseqüències, sobretot a les illes. Afecta els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i a l'activitat pesquera. De fet, els peixos parteixen a la recerca d'aigües més fredes. Encara queda estiu per davant, però de moment la temperatura més alta registrada a la mà és de 28,6 graus, un mes que ara va ser a l'agost de 2023. Solucions n'hi ha, tot i que complicades i lentes. El més important, apunten els experts, és deixar de cremar combustibles fòssils. Mentrestant, fora de l'aigua, avui de nou roman actiu al nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca. Titulars: desarticulada una banda especialitzada en robar habitatges de luxe de Mallorca. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. L'organització criminal és d'origen albanès i la Guàrdia Civil ha detingut a dos dels seus integrants. Els robatoris s'estudien a terme urbanitzacions d'alt poder adquisitiu.
0: Un miler de persones s'han vist afectades per una apagada elèctrica a Platja de Palma.
2: Alguns negocis asseguren que aquesta pana d'aquest dissabte els ha costat milers d'euros en pèrdues.
0: A Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua a causa dels baixos nivells dels aqüífers.
2: No es permet la recàrrega d'aigua dels creuers. Tampoc no es poden omplir piscines ni regar gespes ornamentals, entre altres mesures.
0: Demà vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia si no hi ha un acord de darrera hora.
2: Hi haurà una darrera trobada, això sí, demà a les 9 del matí entre empreses i representants dels treballadors, tot i que les posicions es troben ara molt allunyades segons el comitè d'empresa.
0: Pel que fa als incendis que cremen a la península, el que més preocupa és el de la comarca aragonesa de les 5 Ovillas, 16.000 hectàrees ja han estat calcinades.
2: El foc encara no està estabilitzat i més d'un miler de persones continuen desallotjades.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Poc més de 13 hores falta perquè Espanya jugui a Nova Jersey la segona final d'una Copa del Món. Ho farà davant el vigent campió l'argentí Leo Messi i Lionel Scaloni en un enfrontament que ha aixecat molta expectació a la comunitat balear. I pel que fa al Real Mallorca, mentre Samu Costa i el seu representant negocia la seva incorporació a l'Al Nasser, Martin Valgen pren exemple del seu company Pablo Torre i es compromet a continuar la temporada més amb el Mallorca a segon.
0: Avui les temperatures màximes baixen una mica, tot i que encara així les Pitiüses i Mallorca, llevat del Llevant i del Nord, entraran a les 12 en avís groc. Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè s'ha activat l'avís groc per Rissaga, Menorca. Anem a veure quina és la previsió. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, avui jornada de diumenge sense canvis significatius a la vista. El cel vendrà marcat per l'alternança d'estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, juntament amb la presència de la pols en suspensió. El vent bufarà fluix de gregal i de llevant, fet que es traduirà amb una lleugera refrescada del termòmetre al sector nord de cada illa. En canvi, els valors més elevats es registraran cap a l'interior i també de cap al sud, on les màximes podran quedar entorn dels 35 graus en el cas de Menorca i també de les Pitiüses i situar-se entre els 36 i els 39 a punts de l'interior i també de cap al migjorn de l'illa de Mallorca. Tot plegat vendrà acompanyat d'una situació marítima marcada per la tranquil·litat.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començant.

amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Caloni, o www.radioartà.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Han tocat les 9. Bon dia. Repassam les principals notícies. Continua l'arribada a les illes d'embarcacions irregulars. Les dues darreres i cap vespre a Cabrera, amb 28 persones a bord.
1: Van ser localitzats per Salvament Marítim i Guàrdia Civil a 45 milles al sud-oest de l'illa, quan passaven pocs minuts de les 8 del vespre, segons informa Delegació de Govern. Així, el recompte d'aquest cap de setmana suma un total de 7 barques detectades a l'arxipèlag, amb un total de 171 persones.
0: Avui les temperatures màximes baixen una mica, tot i que les Pitiüses i gairebé tota Mallorca entraran a les 12 del migdia en avís groc. Com és habitual, s'espera assolir la punta de calor en les hores centrals del dia.
1: Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè s'ha activat des de primera hora del dia l'avís groc per Rissaga a Menorca. Suposa que el nivell de la mar pot oscil·lar fins a 80 centímetres. Per tant, precaució, vorera de la mar també en els ports d'aquesta illa.
0: La sensació de calor també afecta la mar, que ja ha assolit la temperatura màxima d'enguany. En concret, ha arribat als 27,6 graus, quan encara queda molt estiu per davant.
1: Els experts alerten que aquestes altes temperatures poden afectar els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i també l'activitat pesquera. En moltes espècies pateixen estrès tèrmic, es desplacen cercant aigües més fresques o veuen alterats els seus cicles naturals. Ho exposa Raquel Baquer, que és coordinadora de l'informe Mar Balear.
2: També arriben espècies de fora, al·lòctones, que si troben la temperatura, les condicions ambientals adequades, poden establir-se a les nostres costes, desplaçant les poblacions i les espècies locals.
1: L'única solució, apunten els experts, és continuar lluitant contra el canvi climàtic.
0: Cal afegir que es manté el nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca i també el municipi menorquí de Sant Lluís. Es tracta de l'alerta foc 4, que suposa perill extrem i, per tant, no es pot fer cap tipus de crema.
1: Així, se suspenen les autoritzacions emeses. A la resta de l'arxipèlag, el risc és moderat, que és el nivell groc, i suposa que cal autorització per fer cremes a més de 50 metres de terreny forestal. Podeu consultar quin és l'avís en el vostre municipi a la web del Servei de Gestió Forestal del Govern.
0: I a la península continuen actius diversos incendis de gran mida. El focus que més preocupa és el d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja és el pitjor incendi registrat enguany a Espanya. Les flames han calcinat prop de 16.000 hectàrees i, tot i que l'evolució és positiva i l'abans del foc s'ha alentit, l'incendi continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat.
3: Porque el problema del incendio de hoy es que eran muchos focos a la vez. Entonces ellos no pueden estar en todos los sitios a la vez. Hay muchas hectáreas quemadas que con el calor vuelven a prender.
1: És una de les voluntàries que està atenent a les més de 1.000 persones evacuades de casa seva en aquesta regió. Han d'afegir que a la Mierla, a la Serra de Guadalajara, el foc ha arrasat ja prop de 9.000 hectàrees, suposa gairebé el 90% del parc natural de la Serra Nord. A més, s'ha ampliat el desallotjament fins als 16 municipis. Suposa que més de 700 persones han deixat casa seva pel perill de les flames. Segons el govern de Castella-La Manxa, encara és lluny d'estar controlat.
0: I un darrer punt de l'exterior, el govern de Kènia ha confirmat un incident de ciberseguretat que ha afectat la web oficial de la presidència.
1: A la pàgina s'han publicat missatges contra el president William Ruto i l'exigència d'un rescat en criptomonedes per valor de 280.000 euros per evitar la suposada publicació d'informació sensible de l'executiu. Mentre ha durat aquest incident, segons han informat les autoritats del país africà, la web ha quedat restringida i sense accés com a mesura de precaució i com marca el protocol. Han afegit que, de moment, no hi ha evidència d'accés no autoritzat a dades sensibles, pèrdua d'informació o bé filtració de cap informació.
0: 9:04, comença la gran vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

lui, non c'è troppo lontano. Mi sono trovato

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles m'acompanyen, no m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor a qui hauria subministrat substàncies estupefents i alcohol amb l'excusa de veure un partit de futbol en un local de la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual. La Policia Nacional va interceptar el vehicle en què viatjaven amb dos implicats, que circulava de forma erràtica, i van arrestar a l'adult per conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues i perquè el cotxe no comptava tampoc amb assegurança. Va ser en aquell moment quan l'adolescent va confessar els fets als agents. I també la Guàrdia Civil ha detingut dos integrants d'una organització criminal especialitzada en robatoris en habitatges de luxe a Mallorca. L'operació ha permès esclarir més de 22 casos amb un perjudici econòmic ocasionat que s'estima superior als 2 milions d'euros i ha permès desarticular una organització criminal d'origen albanès. Els agents varen practicar registres en habitatges situats a Cala Major, a Palma i a Santa Eugènia. La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha condecorat a 6.000 rescatistes del país sud-americà, així com unitats canines, per la seva feina en el rescat de supervivents del doble terratrèmol el passat 24 de juny. Els ha encoratjat a estar orgulloses dels seus uniformes i de l'esperit humà i el treball en equip que ha permès salvar milers de vides. Es calcula que més de 6.000 entre els enderrocs dels edificis.
1: Sabemos que su impacto fue devastador, pero no tengo la menor duda que la actuación de ustedes salvó vidas. Y así lo cuentan, así lo sabemos. Cientos, miles de vidas salvaron ustedes. Todos los organismos articulados bajo un solo mando. Y fue lo que se creó apenas horas después del duplete sísmico.
0: Aquests terratrèmols, recordem, van afectar la zona nord de Veneçuela, especialment l'estat de La Guaira, pròxim a Caracas. Ha deixat més de 5.000 morts i 16.700 ferits, d'acord amb l'últim balanç oficial publicat fa unes hores. Ara, ha afegit la presidenta, la feina se centra en la reconstrucció de la zona devastada i en atendre a les més de 21.000 persones que continuen en campaments temporals perquè han perdut casa seva. Precisament, per ajudar els veneçolans damnificats, ja és de camí al país el primer carregament de productes recollits a les accions solidàries a Mallorca. Es tracta de material mèdic per reforçar l'atenció primària de salut i prevenir l'alt risc de malalties infeccioses. Ho explica Edison Morillo, que és el president de l'associació Ben Balears, que plega els veneçolans residents a les illes.
2: Ya no estamos recibiendo porque estamos buscando gestionar para hacer llegar esto. Lo primero que salió, el primer cargamento que salió fue de insumos y de ayuda pediátrica. Y ahora lo que estamos dejando para los últimos han sido lo que pesa más, tanto la comida como la ropa, que ocupa mucho volumen.
0: Com a gest de germanor, avui se celebra una pregària en memòria de les víctimes i les seves famílies a la parròquia de la Immaculada Concepció de la barriada palmesana de Son Sardina, que va ser, de fet, un dels punts de recollida d'aquest material solidari que ha superat les 5 tones. Serà a les 11:30 i presidida per mossèn Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. El president d'Hongria, Tamás Szulyok, ha signat aquest dissabte la reforma constitucional que implica la fi del seu mandat aquest mateix dilluns. Amb tot, considerada aquesta mesura un greu i vergonyós exemple històric d'abús del poder polític.
3: Az egyik ilyen biztos pillér az ezer éves alapokon nyugvó.
0: Diu que després d'una acurada consideració de les seves responsabilitats legals i de la consciència, compleix amb la seva obligació de conformar la llei fonamental. Ara, la presidenta del Parlament assumirà de manera interina les funcions presidencials. És tot. Més notícies al butlletí de les 11. Ara continua la Gran Vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Hola amigos, soy Jacob Petrus, presentador del programa Aquí la Tierra de Televisión Española y os mando un saludo y un abrazo enorme a todos los oyentes de Radio Horta.

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Obre els ulls, els sentits i veuràs

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Accident mortal a la carretera de Calamesquí de Capdepera. Una persona ha mort atropellada a primera hora del dia i el conductor ha fugit del lloc dels fets, abandonant, això sí, el vehicle accidentat. La Guàrdia Civil informa que agents locals han trobat el cotxe ubicat en un pinar i el cos de la víctima a uns metres de distància. Llavors, s'ha començat l'operatiu de recerca de l'autor dels fets, que continua en marxa. I també en successos, en aquest cas de Catalunya, investiguen un possible cas de violència de gènere. Cerquen un home com a sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge que compartia amb la seva exparella i el fill, menor d'edat d'ambdós. Això a Tossa de Mar, Girona. Els Mossos d'Esquadra han informat que l'home s'hauria presentat en aquesta casa, tot i tenir vigent un ordre judicial que li prohibia acostar-se en aquesta dona. La investigació dels fets continua oberta. I continua l'avaria elèctrica que des de fa 24 hores manté més de 900 abonats sense subministrament en diverses barriades de Palma. Sobretot afecta la zona de Can Pastilla, Calestància i Serranal. Els veïnats estan en espera de rebre informació per part d'Endesa perquè han intentat contactar, diuen, amb el telèfon d'urgències sense èxit. Així ho ha explicat TV3 Ràdio Pata Aguiló, una de les residents que a hores d'ara encara està sense llum.
1: No podíem obrir barreres que eren elèctriques, de sobte no podíem entrar a casa nostra, les geleres deixaren de funcionar, ventiladors, aire condicionat, tot. Clar, en principi nosaltres vàrem telefonar i ens vàrem dir que, bueno, que hi havia una incidència i que d'haver les tres estaria. Després, mica en mica, com que molts veïnats han anat cridant, ens han anat retardant aquesta hora d'estimació. Sempre amb un robot, en realitat. No ens ha telefonat ningú.
0: També ens ha explicat que alguns veïnats sí que tenen electricitat des de fa un parell d'hores perquè s'han instal·lat grups electrògens que permeten al Manco posar en funcionament maquinària bàsica. Els negocis de la zona romanen des d'ahir matí a les fosques i es queixen de les pèrdues econòmiques que això suposa en plena temporada alta. Per quart dia consecutiu informant de l'arribada de persones de forma irregular per via marítima a les Balears. Aquesta darrera barca s'ha localitzat a primera hora del dia, a les 6 del matí, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones d'origen magrebí a bord. Això, segons informa Delegació de Govern. En l'operatiu han intervingut el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la Unitat Ciutadana de la Comandància. Així, ja són una dotzena les embarcacions interceptades en costes de l'arxipèlag amb 185 persones a bord aquest cap de setmana. Aquest és el primer any que s'ha pogut comercialitzar el vi de Menorca fet a partir de calor blanc, un procés d'anys i complicat. Es tracta d'una varietat ancestral de les illes que no va ser reconeguda com a vinificable fins l'any 2019. Es produeix al lloc de Sant Josep, al nord de Menorca, en reptes com ara el vent que bufa de tramuntana o també el sol de pissarra. Ho ens explica Félix Cabello, que és expert vitivinícola, i després Enric Pinyol, que és impulsor de la Vinya Helena.
2: Es una variedad que se desvió al uso de uva de mesa. Pero como variedad de vino es interesante y se cultiva fundamentalmente en las islas.
3: No es podia fer vi, perquè no estava a la llista de varietats vinificables, que és una llista europea que es fa en els països i a Espanya en les comunitats autònomes. Llavors has de fer un expedient perquè et posin a la llista. I el govern balear l'any 19 ens va aprovar el calot blanc com a varietat vinificable.
0: És tot de moment. Més notícies al butlletí de les 12. Ara continua la Gran Vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

passat. Tornes i és normal, ara m'espanta. Sempre seràs la reina de la meva entranya. Ja sé de fa temps que estimar-te és com llefar gotes de pluja en ses mans.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: De vegades t'enyor

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. La Guàrdia Civil investiga un accident mortal ocorregut a primera hora del dia a la carretera de Calamesquida, Capdepera. Un home ha mort atropellat i, segons detalla policia local i Guàrdia Civil, és un client allotjat en un hotel de la zona. El conductor que hauria provocat aquest sinistre ja ha estat detingut després de trobar el cotxe en un pinar i el cos de la víctima a uns metres de distància. Centenars de veïnats i negocis de la zona de costa de Palma estan sense electricitat des de fa més de 24 hores. Una avaria elèctrica, que operaris d'Endesa treballen per reparar, n'és la causa. Francesc Mas, bon dia. Tu que ets a la zona de Can Pastilla, que és un dels barris afectats per aquesta pana. Què ens pots explicar a hores d'ara?
1: Bon dia, aquí on som, a Calestància, alguns veïnats asseguren que des d'ahir a les 10 del vespre no tenen electricitat. Altres diuen que la pana va començar ahir de matí. Denuncien que Endesa no els ha informat de la incidència. Escoltem un dels veïnats que ens ho explica.
2: Estem sense llum entre les 10 i pico de dissabte. Ara són les 11, les 12 menys quart, seguint sense llum. Estem telefonant a un telèfon que ens ha donat Endesa per informació, que no ha ningú, és una maquineta.
1: Altres sí que han aconseguit tenir generadors. És el cas de l'hotel Alua, de Cala Estància, que funciona en normalitat gràcies a un d'aquests generadors, el qual els va proporcionar Endesa ahir vespre després d'una jornada sencera sense llum. Seguiran pendents de com evoluciona l'aturada elèctrica.
0: Gràcies, Francesca. En directe des de Can Pastilla, nosaltres també estarem pendents de com evoluciona. Tornarem a comentar en el pròxim butlletí. Unes queixes de veïnats i negocis que coincideixen amb de dir un dia més amb temperatures altes que poden arribar als 38 graus. De fet, en aquesta hora s'activa l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per calor a les Pitiuses i gairebé tota Mallorca. Com és habitual, s'espera assolir la punta de calor en les hores centrals del dia. Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè també roman actiu l'avís groc per Rissaga a Menorca. Suposa que el nivell de la mà pot oscil·lar fins a 80 centímetres, per tant, precaució vorera de la mà també en els ports de l'illa. Milloren les condicions de l'incendi que crema des de fa dies a Aragó. Ho ha informat fa només uns minuts en roda de premsa el president de la comunitat, Jorge Azcón.
3: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia.
0: La majoria dels veïnats desallotjats, són gairebé un miler, ja han estat reubicats en hotels de la zona, segons ha explicat també el president aragonès, Jorge Azcón. Està previst, això sí, que puguin retornar a les seves cases, però no s'ha posat data perquè tot depèn de com evolucionin les feines per controlar aquest incendi. Per quart dia consecutiu informant de l'arribada de persones de forma irregular per via marítima a les Balears. Aquesta darrera barca s'ha localitzat a primera hora del dia, a les 6 del matí, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones a bord d'origen magrebí. Això segons informa delegació de govern. En l'operatiu ha intervingut el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la Unitat Ciutadana de la Comandància. Així, ja són una dotzena les embarcacions interceptades en costes de l'arxipèlag, amb 185 persones a bord, durant aquest cap de setmana. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de la una. A continuació, Nautilus.
4: Més informació a ib3noticies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Fins a 1.900 abonats de Can Pastilla i Cal Estància Palma continuen sense electricitat des de fa més de 24 hores. Una pana provocada per l'avaria en dos punts diferents del cablejat soterrat, per causes que encara es desconeixen en seria la causa. Els operaris d'Endesa estan treballant en una d'aquestes avaries i es preveu que estigui reparada en unes hores. En canvi, l'altre punt, avariat, encara no està localitzat, segons ha explicat TV3 Ràdio, l'empresa subministradora. De moment, han repartit 7 grups electrògens a les dues zones afectades, que permet un mínim de servei. Així, per exemple, han recuperat l'electricitat en una residència de majors i també en un hotel. Ho explica Sílvia Delgado, que és la directora de l'hotel Alua Soul de Cal Estància.
2: Bueno, desde ayer a las 10:15 de la mañana hemos estado sin luz, sin electricidad, y nos pudieron ofrecer un generador a las 12 de la noche, cerca de la una, mejor dicho, y se restableció la electricidad cerca de las 2 de la madrugada. Y bueno, el impacto que hemos tenido pues ha sido grande.
1: Tot i que es tracta d'una solució temporal, permet engegar electrodomèstics essencials com ara congeladors i també l'aire condicionat. Això en una jornada amb temperatures de nou altes, que poden arribar als 38 graus. De fet, s'ha activat l'avís groc per calor a les Pitiuses i gairebé tot a Mallorca. Com és habitual, s'espera assolir la punta de calor en aquestes hores centrals del dia, tot i que hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha registrat temperatures superiors als 35 graus en diversos indrets de l'arxipèlag. I pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè també roman actiu l'avís groc per rissaga a Menorca. Suposa que el nivell de la mar pot oscil·lar fins a 80 centímetres. Per tant, precaució, vorera de la mar i també en els ports de Castilla. El govern ha executat durant el mes de juny treballs de manteniment i adequació en més de 6 quilòmetres i mig de torrents i síquies de Mallorca. Les actuacions s'han dut a terme en trams situats als municipis de Consell, Pollença, Montuïri, Santanyí i Campos per eliminar vegetació que dificultava el pas de l'aigua i així afavorir el drenatge natural de les lleres i reduir el risc d'incidències que es produeixen en episodis de precipitacions intenses. Investiguen tres possibles casos de violència de gènere arreu d'Espanya. Una dona de 30 anys ha mort cremada viva en el seu domicili del municipi madrileny de Sevilla la Nueva. La Guàrdia Civil ha arrestat tres homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima, tot i que no s'ha informat de moment de cap imputat com a autor. A Catalunya investiguen dos possibles casos. Una dona de 75 anys ha estat trobada morta amb indicis de violència després que un familiar n'ha denunciat la desaparició a Soses, Lleida. També s'ha iniciat una operació de recerca d'un home com a sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge que compartia amb la seva exparella i el fill menor d'edat dels dos, això a Tossa de Mar, Girona, i dels quals tenia de més un ordre d'allunyament. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I un darrer punt, en clau nacional, seguim atents als grans incendis que estan afectant la península. El més preocupant a hores d'ara és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que du actiu des de dijous i ja ha cremat més de 13.000 hectàrees. És tot, més notícies. El punt de les dues serà a l'informatiu migdia amb José Luis Galindo. A continuació, emblemàtics.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut un home per, presumptament, ser el conductor del cotxe que avui, poc abans de les 7:30 del matí, ha atropellat mortalment un turista molt a prop de Cala Mesquida, a Capdepera. L'ha arrestat un treballador d'un hotel de la zona. Ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Tot d'un ampliar amb aquesta informació, repassaran també altres successos que ens deixa el diumenge, però abans altres temes en titulars. Uns 1.900 abonats a Platja de Palma continuen sense subministrament elèctric a causa de dues avaries elèctriques. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Fa més de 24 hores que afecta les zones de Camp Estilla i Cal Estància. Endesa ha repartit diversos grups electrògens per cobrir les necessitats més urgents, com és el cas d'una residència de majors i d'un hotel.
0: Quan en 5.000 persones s'han beneficiat a les Balears de l'ingrés mínim vital en els darrers 6 anys.
2: L'ajuda màxima ronda els 750 euros, una quantitat insuficient a les illes, segons la xarxa europea contra la pobresa.
0: Continuen arribant embarcacions irregulars amb migrants a bord.
2: La darrera, avui matí, a Cabrera, amb 14 persones. En els darrers dies s'han interceptat 11 embarcacions amb un total de 253 persones d'origen subsaharià i magrebí.
0: Pendents també dels greus incendis de la península, el més preocupant és, a hores d'ara, el de la Mierla, a Guadalajara.
2: Ja ha cremat més de 13.000 hectàrees i per les pròximes hores s'espera vent de 50 km per hora, que facilita encara més l'expansió de les flames.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Sense cap dubte, la final de la Copa del Món que protagonitza Espanya i Argentina acabarà tots els focus d'atenció de l'univers futbolístic per un partit inèdit per a decidir qui serà el nou campió del món i que també tindrà especial seguiment de Balears i també per aquesta casa, IB3 Ràdio. I pel que fa al Real Mallorca, el següent futbolista el que es vol fermar a segona, Jan Virgili, el club ja li ha traslladat l'intenció de que es quedi per tratar de tornar al club a la primera divisió.
0: Gràcies, Toni. Per cert, en previsió de la final del Mundial entre les seleccions d'Espanya i l'Argentina, s'ha organitzat un dispositiu policial i de trànsit per a garantir la seguretat que afecta a diferents punts de Palma.
2: A les zones habilitades per als aficionats, a Son Fustera per als d'Espanya i a Son Moix per als argentins, està previst un reforç del servei d'autobusos i de metro per facilitar els desplaçaments dels assistents. De fet, minuts abans d'acabar el partit, es tallarà la circulació als voltants perquè la sortida sigui més fluida. I el punt habitual de celebració dels èxits futbolístics, que és la plaça Joan Carles I de Palma, a partir de les 11 del vespre es tancarà l'accés de vehicles des de l'avinguda de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. L'operatiu comptarà amb un reforç d'efectius de la policia local, serveis d'emergències, sanitàries i bombers.
0: Les Pitiuses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. A Menorca, l'avís és groc, però per risc de rissaga amb creixements de fins a 80 centímetres. Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps d'avui, pocs canvis a la vista. Hem tancut mínimes tropicals arreu de l'arxipèlag amb alguns valors de nit tòrrida a zones properes del litoral, com per exemple els 25 graus que han registrat a Banyalbufar, Capdepera i també al port de Palma. Per avui cap vespre continuarem alternant estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, juntament també amb la presència de la pols en suspensió. La temperatura màxima registrarà valors molt semblants als d'ahir, amb puntes d'entre 38 i 40 graus a punts de l'interior de l'illa de Mallorca. Mentre que a Menorca i a les Pitiuses aquestes es podran enfilar novament fins als 35 i 36 graus de màxima. En conjunt, amb un vent que bufa fluix, amb una certa tendència de component est i una situació marítima marcada...
5: Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Segueix sense resoldre's la incidència elèctrica que afecta Can Pastilla i Cal Estància, Palma. Uns 1.900 abonats continuen sense llum més de 24 hores després que es produïssin dues avaries en el cablejat soterrat, per causes que encara s'investiguen. Segons explica Endesa, els operaris treballen en la reparació d'un dels trams afectats i esperen poder restablir-lo en les pròximes hores. El segon punt de variar, però, encara no s'ha pogut localitzar. Els veïnats critiquen la manca d'informació per part de la companyia elèctrica i també lamenten les dificultats que aquesta situació els està provocant, especialment en plena onada de calor. Així ho explica una de les afectades.
2: Que m'ho diguin quines són les previsions que tenen, perquè ja ho dic, duim més de 26 hores sense electricitat, ni una hora de descans.
1: I més temes. Ja fa més de 6 anys que es va posar en marxa l'ingrés mínim vital, la prestació creada pel govern d'Espanya per fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Des d'aleshores, prop de 45.000 persones se n'han beneficiat a les Balears. En el cas d'una persona que viu sola, per exemple, i no té cap ingrés, la prestació és uns 750 euros mensuals. Segons el director tècnic de la Xarxa Europea de la Lluita contra la Pobresa, Andreu Urimalt, aquesta quantitat continua sent insuficient per afrontar el cost de la vida a les illes, sobretot per a les persones que no disposen d'un habitatge en propietat.
3: No treuen a ningú de la pobresa. Vull dir, la quantia per una persona no supera el llindar de la pobresa actualment a l'estat espanyol i, per tant, no escapes d'aquestes situacions d'empobriment. Si és vera que és una ajuda important, és un material econòmic que permet sobreviure a famílies. En aquest sentit, s'ha anat evolucionant amb un camí positiu, encara que insuficient, però sempre hem estat reclamant que la quantia mínima sigui com a mínim el llindar de la pobresa.
1: Investiguen dos possibles casos de violència de gènere en diferents comunitats d'Espanya. Una dona de 30 anys ha mort cremada viva en el seu domicili del municipi madrileny de Sevilla la Nueva. De confirmar-se, seria la víctima 28 d'enguany a Espanya. La Guàrdia Civil ha arrestat a tres homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima. I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria provocat un incendi a la casa on viuen la seva exparella i el seu fill menor d'edat, a Tossa de Mar. Les víctimes no han resultat ferides en poder fugir del domicili. Recordem que el 917 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts i funcionen les 24 hores del dia. I un home està detingut aquest matí després d'un atropellament mortal a Capdepera. Els fets han tingut lloc a primera hora, cap a les 7, a la carretera de Cala Mesquida. La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor implicat va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. La víctima és un turista suec d'uns 55 anys. Segons ha informat la policia local, el vehicle era conduït per un treballador d'un altre establiment hoteler del municipi. El cotxe ha estat localitzat posteriorment dins un pinar amb danys importants, mentre que el cos de la víctima es trobava a pocs metres del vehicle. I una darrera informació de servei. Les Pitiguses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. En el cas de Mallorca, també, el servei d'emergències manté el nivell d'alerta IG1, el taronja. I a Menorca, l'avís és groc, però en aquest cas per risc de rissaga, amb creixements de fins a 80 centímetres. Això és tot per ara. L'actualitat informativa tornarà a les 4 i continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Si hagués nascut dona, hauria fet feliç la meva mare que volia una nena. Recorda l'àvia, morta el 36. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar,

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia, nova jornada d'arribada d'embarcacions amb persones migrants a les Balears. Aquest matí s'han localitzat dues de noves. La primera ha estat rescatada cap a les 6, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones a bord. I la segona s'ha interceptat poc abans de les 9 al nucli del Pilar de la Mola, a Formentera, amb 15 persones. Amb aquestes darreres arribades, només 3 dies ja s'han comptabilitzat 12 embarcacions a les costes de l'arxipèlag, amb un total de 268 persones d'origen subsaharià i magrebí. 6 han estat localitzades prop de Cabrera, 5 a Formentera i una altra a Mallorca. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà demà precisament Argèlia amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la relació bilateral entre dos països després de la crisi oberta per l'oposició espanyola sobre el Sàhara Occidental. Un apropament al qual ha contribuït el paper diplomàtic jugat per Espanya davant la crisi a l'Orient Mitjà i, en concret, el suport a favor del poble palestí. Tot plegat, de retruc, podria tenir conseqüències sobre la ruta migratòria oberta a Balears, ja que moltes de les embarcacions que arriben a les nostres costes venen precisament d'Argèlia. I que hi ha un altre tema més, en què ret homenatge avui cap vespre a Llorenç Baltrà Salvà, afusellat el 1937. Durant l'acte es col·locarà una pedra de la memòria davant el que fou el seu domicili. També conegut com Esbarbó, va ser una persona molt vinculada a la vida social i cultural inquera. Compromès amb els valors republicans i la llibertat d'expressió, va ser víctima de la repressió franquista un 19 de juliol de 1937. L'objectiu de l'acte, reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i promoure els valors democràtics, així com el respecte dels drets humans. Alice Weber és regidora de memòria d'Inca.
2: Si l'objectiu era esborrar les seves idees, esborrar la seva figura, doncs ens tot el contrari, nosaltres farem tot el contrari. Nosaltres els donarem a conèixer més que mai i tota la seva vida i tot allò que varen fer i que va significar en aquell moment tot allò que ells feren.
1: I continua molt complicada la situació dels grans incendis forestals a la península. El focus que més preocupa ara mateix és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha arrasat més de 13.000 hectàrees. Les previsions apunten a ratxes de vent de fins a 50 km per hora les pròximes hores, un escenari que podria afavorir l'avanç de les flames. Si continua aquesta evolució, podria convertir-se en el pitjor incendi registrat mai a Castella-La Manxa. Mentrestant, continuen els desallotjaments. Més de 800 persones de 21 municipis han hagut d'abandonar casa seva. I més enllà d'això, així parla del futur de la zona la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez.
3: El gobierno de Castilla-La Mancha ya está preparando un plan de recuperación, un plan de reestructuración de la zona y de recuperación de la zona que permita a todos sus vecinos y vecinas pues contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico no se vea mermado por la situación de este incendio.
1: I acabam amb una informació de servei. Amb motiu de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, Palma ha preparat un dispositiu especial de seguretat i trànsit. A les zones habilitades per seguir el partit, són fusterat per la afició espanyola i són molts per a l'Argentina, es reforçaran els serveis d'autobús i metro. A més, poc abans que acabi el partit, es tallarà el trànsit als voltants per facilitar la sortida dels assistents. També hi haurà afectacions a la plaça Joan Carles I, el punt habitual de celebració, on a partir de les 11 del vespre es restringirà l'accés de vehicles des de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. Això és tot per ara. L'actualitat informativa tornarà a les 5 en punt. Tornarà ara a Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
4: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Santa Maria del Camí ha condemnat les agressions i els insults LGTBI-fòbics registrats aquest cap de setmana durant les seves festes patronals. El consistori ha expressat el seu suport a les persones que, segons denuncia la coordinadora antifeixista de Mallorca, varen ser agredides, insultades o discriminades. L'entitat també assegura que dos DJs es varen veure obligats a suspendre les seves actuacions arran d'aquests insults homòfobs i de les agressions contra les persones que els defensaven. En un comunicat, l'Ajuntament reivindica que Santa Maria és un municipi divers, inclusiu, acollidor i obert, i defensa el dret de tothom a viure en llibertat, seguretat i respecte. En clau de successos, seguim. La Policia Nacional ha detingut un home acusat d'una presumpta agressió sexual a l'estació intermodal de Palma i d'agredir, posteriorment, els agents que el varen arrestar. Els fets van passar dissabte a hora baixa, quan uns policies nacionals desplaçats a l'illa van presenciar com l'home feia tocaments a una dona sense el seu consentiment. Segons la policia, la víctima va intentar apartar-se, però el presumpte agressor va continuar en la seva actitud fins que els agents el van interceptar. Durant la detenció, l'home va mostrar una actitud molt agressiva i fins i tot va intentar agredir els policies mentre li posaven les manilles. Segons les mateixes fonts, va justificar els fets assegurant que la dona li havia mostrat el cul i que el mirava, una versió que la víctima va negar, afirmant que no el coneixia de res i que volia presentar denúncia. Finalment, el detingut està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual i d'un altre d'atemptat contra l'autoritat. El 2026 és el primer any que s'ha pogut comercialitzar el vi de Menorca, fet a partir de la varietat Calop Blanc, una varietat ancestral de les illes que no va ser reconeguda com a vinificable fins al 2019. Es produeix al lloc de Sant Josep, al nord de Menorca, amb reptes com la tramuntana o el sol de pissarra. Són Félix Cabello, expert vinícola, i també Enric Picanyol, impulsor de la vinya Elena de Calop Blanc.
2: És una varietat que se desvió a l'uso de uva de mesa, però como variedad de vino es interesante y se cultiva fundamentalmente en las islas.
3: No es podia fer vi, perquè no estava a la llista de varietats vinificables, que és una llista europea que es fan als països i a Espanya a les comunitats autònomes. Llavors has de fer un expedient perquè et posin a la llista. I el govern balear l'any 19 ens va aprovar el Calop Blanc com a varietat vinificable.
1: Més temes. Nova jornada de neteja del litoral a Mallorca. Prop de 70 persones en caiacs i paddle surf s'han ajuntat al Port de Voltants en una nova edició de la Blue Marina Cleanup, una iniciativa dissenyada per enfortir els vincles entre la comunitat, acostar els participants a la mà i promoure la conservació de l'entorn natural del port. Han recollit microplàstics i restes de fems de la mà. Tot i que encara no han fet balanç de la quantitat, apunten que serà molt semblant a l'any passat, quan es van retirar més de 3 tones de residus de la mà i la platja en una acció que pretén protegir i preservar la zona. I un darrer apunt, l'helicòpter Samilana dels Bombers de Mallorca ha intervingut avui, a les 12:30 del matí, a un rescat d'una persona a Vents de Vall, a Solla. La dona ha sofert una caiguda i presentava una lesió a la cama. Finalment, ha estat traslladada a l'Hospital d'Inca. Recordar també que les pitiguses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 6 i us deixem ara amb Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: recordar-te a vegades.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: get tangled up in me.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ja, let's go.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ante todo, sí, señor, y tengo el don de la palabra. Soy un mago en el amor, sin varita y sin sombrero, paso de la bracalabra. Soy el señor de la noche.

0: dead.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Hey, Fonzie.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: For me to give up.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.